0: vamos a ir marchando. Para ti, que mañana, cuando vayas a tomar el primer café, harás lo de casi todas las mañanas: poner la radio y entrar en esa página en la que publican ofertas de trabajo, a ver si mañana encuentras uno que se ajuste a lo que buscas y a lo que necesitas. Bueno, pues para ti y para todos los demás, mañana a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, para los más madrugadores, volvemos en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
1: Hoy por Hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por Hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
3: Dimecres 22 de juliol, 32 graus ara mateix en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que us facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I en Xàtiva. I seguim en directe la roda de premsa de presentació de la Fira 2026, parla Maria Beltrán. Sàpiguen vostès, oients, després farem un repàs, però les principals novetats que s'han contat, perquè ja porta 5 minutets esta roda de premsa començada, és que després de 700 anys d'història, per primera vegada, la Fira va tindre un pla d'emergència i autoprotecció. Escoltem a Maria Beltrán.
4: De l'òpera al rock, amb un espectacle protagonitzat per Cristina Ramos, guanyadora del Got Talent Espanya, acompanyada per solistes València, i es tracta d'una producció espectacular que fusiona dos gèneres aparentment oposats, no? A més, l'acte institucional d'obertura incorporarà diferents sorpreses preparades especialment per a esta edició, reforçant el caràcter solemne de l'inici de la nostra festa gran. La nit jove de Xàtiva presentarà una cita, jo crec que històrica, el dia 15 d'agost. La ciutat es converteix en l'epicentre musical de l'estiu. Dins de la Fira d'agost, la Fúmiga enceta el seu emotiu comiat dels escenaris amb la gira L'últim abraç, en un concert que promet ser llegendari. I la nit es completarà amb el debut en solitari de Romantic Dimony i el fenomen emergent de Naina. Tinc que dir que a hores d'ara, la nit jove té 6.300 entrades venudes. El 16 d'agost viurem una de les grans nits de la Fira d'agost de 2026, amb una aposta clara per la música urbana i el pop llatí, dirigida especialment al públic més jove, però pensada perquè qualsevol persona puga gaudir d'una gran producció musical. El cartell està encapçalat per Cali i el Dandy, un dels duos més reconeguts de la música llatina actual, i la nit es completarà amb dos noms de referència dins de l'escena actual dels festivals, com són Juanjo García i Bilu Gontero. El 17 d'agost serà el torn d'una de les cites més tradicionals i estimades de la nostra fira, que és la festa de les persones jubilades i pensionistes. És una activitat que any rere any registra una magnífica participació i que hem volgut continuar potenciant perquè els nostres majors també siguin protagonistes de la festa gran. Enguany contarem amb l'actuació del grup Al Rio Show, un dels espectacles de revetlla més complets del panorama actual. Vull recordar també que els tíquets per a el sopar se recolliran a partir del 27 al 31 de juliol i del 3 al 7 en horari de 10 a 12 al Museu Faller de Xàtiva. El 18 d'agost viurem una nit molt especial a l'Espai Murta perquè combina dos dels objectius que ens hem marcat. Un és donar suport al talent de la nostra casa i continuar també oferint grans concerts gratuïts durant la fira. La nit començarà amb l'actuació de Carabé, una banda de Xàtiva que després d'anys de trajectòria i de demostrar la seva qualitat damunt dels escenaris tindrà l'oportunitat d'actuar per primera vegada al recinte més gran de la fira. Des de l'Ajuntament considerem que la fira ha de servir també per impulsar els nostres artistes i oferir-los escenaris de primer nivell. Per això hem volgut que Carabé siga també l'encarregada d'obrir una gran nit musical, demostrant que el talent local també mereix ser protagonista. A continuació arribarà el concert, un dels concerts grans d'aquesta edició, com és l'actuació d'OBK, una autèntica autèntic referent de la música electrònica i del tecnopop en espanyol. I a més vull destacar un aspecte que per a nosaltres també és fonamental, que és que aquest concert serà completament gratuït. Creiem que la fira ha de continuar oferint espectacles de gran nivell accessibles a tota la ciutadania, fent possible que qualsevol persona pugui gaudir d'artistes de primer ordre. I el 19 d'agost continuarem amb una proposta musical molt especial, pensada per a aquelles persones que volen gaudir d'un gran concert en un ambient més tranquil i confortable. Per aquesta ocasió, l'Espai Murta es convertirà en un gran auditori a l'aire lliure, amb instal·lació de pati de butaques, oferint així un format diferent de la resta de les nits de la fira i permetent que el públic pugui viure l'espectacle assegut i amb tota la comunitat. L'escenari acollirà Camilo Big Band amb Dani Diges, una producció exclusiva que està recorrent els principals escenaris del país amb un enorme èxit, i es tracta d'un espectacle de gran format que rep homenatge a l'inoblidable Camilo VI. A més, m'agradaria destacar dos aspectes que considerem fonamentals. En primer lloc, que l'accés al concert també serà completament gratuït, perquè continuem apostant perquè la fira oferisca espectacles per a tota la ciutadania, i en segon lloc, que serà un concert en format assegut. I finalment, el 20 d'agost posarem el punt final a la Fira d'Agost a aquest espai amb una nit molt especial. Després del tradicional acte protocolari de comiat de la reina de la Fira, donarem pas a l'últim gran espectacle de la programació de Murta, i continuem apostant pels grans tributs internacionals, una fórmula que els últims anys ha tingut una magnífica resposta per part del públic i que ens permet acostar a Xàtiva produccions de nivell artístic i sobretot tècnic extraordinari. En aquesta ocasió serà el torn d'ABBA, de New Experience, considerada una de les millors bandes tribut d'Europa, dedicada al mític grup suec. En definitiva, crec que la programació de l'Espai Murta reflecteix perfectament el model de fira del qual estem apostant. Seguim amb un dels espais...
3: Sí, s'acaben de connectar, estem escoltant la roda de premsa de presentació de la Fira de Xàtiva 2026. Parla Maria Beltrán, la regidora de Fira. Hem fet un repàs per les nits Murta. Ara seguim amb més nits.
4: ...i un ambient molt relaxant, i se converteix, jo crec, en un punt de trobada per a gaudir de la fira d'una manera completament diferent. Estic parlant de l'espai Gastro Rodarte en la Glorieta, José Espejo, i bueno, la programació començarà el dia 14 amb l'actuació de Cico Tiñone, el 15 tindrem Jazz amb Blue Triangle, el 16 d'agost canviarem completament de registre amb Solo Stones, un espectacular tribut als mítics Rolling Stones, el 17 d'agost celebrarem el ja tradicional Dia de la Diversitat, una jornada que aposta per la convivència, la inclusió i la celebració de la diversitat a través de la música i l'entreteniment, i ho farem amb una divertida proposta de bingo musical conduïda per la reconeguda artista Alexia Tinight, que combinarà humor, actuacions musicals, participació del públic i molt bon ambient en una nit diferent i oberta a totes les persones. El 18 d'agost continuarem amb un dels formats que millor funcionen dins de la fira, que són els tributs musicals, i en aquesta ocasió serà el torn de BAM, un espectacle que rep homenatge a Mecano, Amaral i La Oreja de Van Gogh. I finalment, el 19 d'agost tancarem la programació de Gastro Rodarte amb Sin Complejos Band, una banda tribut dedicada al canto del loco. En definitiva, Gastro Rodarte, com dic, continua consolidant-se amb identitat pròpia dins de la fira, amb diferents estils musicals. Si hi ha un espai que simbolitza l'origen de la nostra fira, és sens dubte la Fira del Bestiar. Sempre ho dic, però crec que és important recordar-ho, que la Fira d'Agost naix al voltant del comerç de bestiar, i per tant aquest espai no és un complement de la nostra programació, sinó una part fonamental de la nostra història. Per això continuem treballant perquè la Fira del Bestiar recupere el protagonisme que mereix i siga un espai viu, atractiu i capaç d'interessar tant als professionals del sector com a les famílies i als visitants que s'acosten a conèixer una de les tradicions més antigues de la nostra ciutat. Durant els dies 14, 15, 16 i 17 d'agost, el recinte situat al pàrquing del pavelló de vòlei, tornarà a reunir una important representació del bestiar cavallí, assinal i mular, amb totes les corraletes ocupades, consolidant així el creixement d'aquest espai, que aquest espai ha experimentat en les darreres ocasions. Tot això, evidentment, amb totes les garanties de benestar animal sota la supervisió dels serveis veterinaris i complint rigorosament tota la normativa vigent, perquè preservar les nostres tradicions també significa adaptar-les als criteris actuals de respecte i protecció dels animals. I estem convençuts que la Fira del Bestiar continuarà creixent en els pròxims anys i volem que torni a ocupar el lloc que històricament li correspon dins de la nostra fira. Continuem amb un dels espais més emblemàtics i estimats de la fira, és la plaça de la Seu, que un any més es consolida com l'escenari dedicat al teatre per adults i a la cançó d'autor. Hem preparat una programació de gran qualitat, amb companyies de referència del panorama teatral valencià i nacional, convidant humor, crítica social i espectacles que conviden a la reflexió sense renunciar a l'entreteniment. La programació començarà el dia 15 d'agost amb Canviarem Bolquers segons el BOE de Contrahecho Produccions. El 16 d'agost rebrem una de les companyies més prestigioses del panorama nacional, que és Illana, que enguany celebra el seu 35 aniversari i ho farà amb Greenpeace, un espectacle que serà també accessible per a persones sordes mitjançant servei d'interpretació en llengua de signes. El 17 d'agost serà el torn de Crit Companyia de Teatre amb la Corporació. El 18 d'agost comptarem amb un dels grans referents de l'humor valencià, com és Xavi Castillo.

0: i la música d'autor. I continuem amb un altre dels espais més singulars de la fira, que són els Jardins del Palacet, un escenari que manté una personalitat pròpia que enguany tornem...
1: Estem amb les nits encara, de la presentació, de la roda de presentació, roda de premsa de presentació de la fira.
0: Maria Beltrán. Música, teatre tradicional i reconeixement.
1: Ara al Palacet, després de tots els altres espais, pense que aquest és l'últim.
0: Per aquelles persones que busquen gaudir de la fira en un ambient més pròxim i familiar. El 15 d'agost començarà la seva programació amb la nit de concert per al record, dedicada a homenatjar una de les figures més universals de la música xativina, com és Bruno Lomas. Enguany, a més, hem volgut ampliar aquest reconeixement, dedicat també un homenatge a Mike Cannon, una persona profundament estimada a Xàtiva i a tota la comarca, que durant dècades ha mantingut viva la passió per la música i pels homenatges també a Bruno Lomas. El 16 d'agost serà el primer torn de la tradicional nit de sainets. En esta ocasió, les representacions ens correran a càrrec de les falles Raval, Sant Feliu i el Cid. El 17 d'agost la música tornarà a ser protagonista amb l'actuació de Los Bonitos Redford. El 18 d'agost celebrarem la segona nit de sainets, reafirmant el compromís amb les manifestacions teatrals més tradicionals, amb les comissions falleres de Selga, Sant Jordi i Espanyoleto. I finalment el 19 d'agost tancarem la programació dels Jardins del Palacet amb l'actuació de Noa Histèria. Seguim amb un públic molt important, jo crec que per a nosaltres, com és els més menuts de la casa, i per això continuem apostant també per una programació infantil de qualitat, gratuïta i pensada perquè les famílies puguen gaudir juntes de la fira. Un any més, el Martínez Beiber es convertirà en el gran escenari del teatre infantil i familiar, i enguany hem confeccionat una programació molt variada que combina clowns, circ, teatre, titelles, poesia, humor, un poquet de tot. La programació començarà el 15 d'agost amb Tenderete de la companyia Meva Teatre. El 16 d'agost rebrem una de les grans propostes d'aquesta edició amb Lua de la companyia Alba Sarraute, guardonada amb el Premi Nacional de Cultura 2023. A més, aquesta representació serà accessible per a persones sordes. El 17 d'agost serà el torn de Duo de Dos de la companyia Duo Percaso, que també serà interpretada per Llengua de Signes. El 18 d'agost arribarà un dels espectacles més esperats per als més menuts, que és The Sound Moscon de la companyia Galiton, i és un espectacle de titelles que sempre és divertidíssim i té molt bona acollida. I finalment el 19 d'agost acomiadarem la programació familiar amb La Vella Tour, una tendra història de circ que també serà accessible per a persones sordes. En definitiva, el teatre infantil i familiar continua sent una aposta decidida de la Fira d'Agost per a acostar les arts escèniques als més menuts des de la qualitat, la creativitat activitat i sobretot els valors educatius. Anem amb una novetat d'enguany que no naix des de l'Ajuntament, sinó que naix del teixit associatiu de la nostra ciutat, i és que des de l'Associació de Suport Mutu a l'Educació, per primera vegada a la plaça Sant Jaume es va convertir a un nou escenari musical. Gràcies a aquesta iniciativa se va incorporar una programació de fira de dues jornades dedicades a la música en directe. Els concerts que organitzen des de l'Associació de Suport Mutu a l'Educació seran el 17 i el 18 d'agost a partir de les 10 de la nit, i donaran visibilitat als grups emergents i molt especialment al talent de proximitat. Durant aquestes dues nits passaran per aquest escenari les bandes Cantala d'Ontinyent, Low Cost amb músics de Xàtiva i Gandia, Correfoc, que és un grup de Xàtiva, i Fardatxo, procedent de Castelló de la Ribera. Hi ha un aspecte que...
1: Eixa última novetat la hem avançat nosaltres aquest matí, la tenen a la web de Ràdio Xàtiva Cadena Ser, perquè no només seran concerts, sinó que també aquesta associació de suport mutu per a l'educació doncs tindrà tendetes, tindrà merchandising per a defensar una educació pública, qualitat i en València.
0: Igualtat de condicions. Per això continuem ampliant les mesures d'accessibilitat i inclusió que hem anat incorporant durant els últims anys. Enguany, diversos espectacles de la programació, com bé vos he dit, compten amb el servei d'interpretació en llengua de signes, facilitant així l'accés a la cultura a les persones sordes. També continuarem amb les campanyes Estimant Bé, dirigida especialment a la població jove per promoure relacions afectives saludables, i el No és No amb l'objectiu de continuar treballant per una fira lliure d'agressions sexistes. A més, tornarem a instal·lar el Punt Violeta, un espai

0: d'atenció, informació i sensibilització davant qualsevol situació de violència masclista, així com el punt UPCA, dedicat a la prevenció de conductes addictives i a la promoció d'un oci responsable. Després de la bona experiència de l'any passat, continuarem també amb la formació específica del personal de les barres de fira, perquè coneguen els protocols d'actuació davant possibles agressions sexistes o situacions derivades d'un consum excessiu d'alcohol o altres substàncies, ampliant aquesta formació enguany també als xiringuitos que realitzen les diferents associacions de la ciutat. Com cada any, celebrarem també la Fira Sense Soroll, una iniciativa organitzada conjuntament amb l'associació Aixatea, que permet que les persones amb trastorn de l'espectre autista i altres sensibilitats sensorials puguen gaudir de les atraccions en unes condicions més adequades. I com a principal novetat d'enguany, dins d'aquest compromís amb la inclusió, el dia 17 d'agost celebrarem per primera vegada el Dia de la Diversitat. Hem volgut incorporar aquesta jornada perquè entenem que la fira també ha de ser un espai de visibilitat, respecte i convivència. Este dia convertirà la fira en una celebració de la diversitat i de la llibertat de ser cadascú com és. Fins ara fèiem algun acte dins de la programació de la fira, però enguany hem volgut donar-li visibilitat i anem a crear el Dia per la Diversitat, perquè estem convençuts que la fira més activa de la Comunitat Valenciana també ha de continuar sent una fira moderna, respectuosa, accessible i compromesa amb els valors d'igualtat, convivència i inclusió que defineixen la societat que volem construir. I ara vaig amb informació de serveis, perquè per altra banda m'agradaria informar sobre un aspecte molt important perquè la fira puga desenvolupar-se amb normalitat, que és el muntatge del recinte firal i les afeccions que este va comportar al trànsit i a l'estacionament. Fins el proper 27 d'agost, des d'este passat dilluns, i des de, pues, estan fent els marcatges del lloc de fira. A partir del dia 5 d'agost començarà el muntatge de la fira per la part de damunt de les voreres i a partir del 10 d'agost es produirà el tancament total de la fira i muntatge de la redona que instal·lem en Plaça Espanya. Una altra de les qüestions que també vull destacar és que en any continuem reforçant el servei de busos gratuïts als aparcaments dissuasoris, perquè entenem que una fira com la de Xàtiva també ha de ser còmoda, accessible i sostenible. La fira d'agost és declarada d'interès turístic nacional i amb el gran volum de visitants que rebem, tornem a habilitar diversos aparcaments dissuasius situats als accessos de Xàtiva que estaran connectats amb el recinte firal mitjançant el servei gratuït de minibús. El recorregut unirà els principals aparcaments que estan situats en Centre Comercial de Xàtiva, Cementeri, Parc de la Mediterrània, Les Pereres, Pavelló Francisco Ballester i els voltants del British School en la plaça de País València, que és on fa la parada, així a la ciutat, realitzant un circuit continu que facilitarà tant l'arribada com el retorn dels visitants. Este servei va funcionar del 15 al 20 d'agost amb de 9 i mitja del matí a 3 i mitja de la vesprada i de 7 de la vesprada fins a les 3 de la matinada, coincidint amb els moments de major afluència de públic. Però a més, enguany tinguem una novetat i és que el dia 15 d'agost anem a reforçar aquest dispositiu amb un segon autobús, ja que serà una de les jornades amb més assistència prevista i coincidiran dos dels esdeveniments més multitudinaris de tota la fira, com és la carrera de motos i el concert de la nit jove. Amb aquest servei volem continuar fomentant la mobilitat més sostenible, reduir la presència de vehicles al centre de la ciutat, facilitar l'accés als diferents espais firals i oferir una fira més còmoda, més segura i més amable. Jo crec que amb això he explicat més o menys la programació a grans rasgos de la fira d'enguany. Torne a reiterar el tema que de, per primera vegada anem a comptar amb un projecte d'activitat i amb un pla d'emergència i autoprotecció que ens permeten mirar al futur amb garanties, consolidant una organització més eficient, més segura i més preparada per als reptes dels pròxims anys. I estic convençuda que hem preparat una fira molt completa, una una fira amb activitats per a totes les edats, amb una oferta cultural i musical de gran nivell, amb espais consolidats i amb novetats que reforcen el model de fira que estem construint entre tots. Ara el que toco és convidar a tota la ciutadania de Xàtiva, a les comarques, a totes les persones que ens visiten durant aquests dies, a que visquen amb nosaltres intensament la Fira d'Agost, que passegen pels nostres carrers, a que descobrisquen cada espai, cada concert, cada espectacle, el comerç, la restauració, una gran varietat de programació que tenim, perquè la Fira d'Agost continua evolucionant i continua fent història, així que molt bona fira a totes i tots.
1: Era la programació extensa de la fira. Després farem un resum, per si s'acaben de connectar en esta roda de premsa, la roda de premsa més important de tot l'any a l'Ajuntament de Xàtiva, en la que es presenta la fira. Ara parla Nadine, la reina.
2: El meu agraïment a les persones que treballen darrere d'aquesta programació, perquè cada any ens fan gaudir d'una fira accessible, diversa i a més molt completa, com hem pogut escoltar a Maria. I el més important, que és per a tots els públics, no importa l'edat, ni les nostres capacitats ni la nostra diversitat. Per a mi és un plaer poder escoltar tota aquesta programació, a més sabent que és la fira de la meva vida, tant per a mi com per a la resta de les meves dames i acompanyants, i convide a que celebreu amb nosaltres les nostres arrels, a que valorem el patrimoni que tenim i a més que ens sentim orgullosos del que compartim junts i res, espero que tots podeu gaudir tant com vaig a fer-ho jo. Moltes gràcies a tots i a totes.
1: Bueno, lo bueno si es breve, dos veces bueno. Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva.
3: Poc més que dir, però sí que evidentment algunes qüestions que remarcar del que s'ha comentat respecte a la programació. En primer lloc, destacar que conforme heu vist, el model de fira és un model que està consolidat i que ha anat evolucionant i que hem aconseguit poc a poc que cada vegada siga un model que arriba a més gent, un model que arriba a més espais i un model, a més, que cada vegada és més modern i més segur. El fet de tindre aquest projecte d'activitats i que, per tant, se consolide aquesta activitat i aquest projecte, sens dubte, evidencia i s'aposta decidida per part del govern de la ciutat perquè la fira siga una fira moderna i una fira que tinga totes les condicions amb els registres corresponents i amb la legalitat corresponent. Cal destacar que estiguem parlant de més de 100 actes que se desenvolupen a la nostra ciutat, molts d'ells organitzats directament per l'Ajuntament de Xàtiva, la majoria, però altres acompanyats de la participació o gràcies a la participació dels col·lectius de la nostra ciutat, cosa que agraïm des d'ací, perquè sense la participació dels col·lectius de la ciutat seria difícil portar a terme un programa d'activitats tan complet i que arribi a tots els nivells. A més, destacar el fet de que tinguem 6 espais escènics on se desenvoluparan activitats durant totes les dies de la fira. Estiguem parlant de la Murta, de la Glorieta, el Jardí de la Pau, el Palaciet o la plaça de la Seu, i en este cas també se sumen les activitats que se desenvolupen en la plaça de Sant Jaume durant un parell de dies. Per tant, jo crec que estiguem davant de la millor carta de presentació de la nostra ciutat al món. L'altre dia fem una roda de premsa, explicàvem que dels 274.000 visitants que vam tindre l'any passat, més d'un 13% eren visitants estrangers. Per tant, estiguem parlant que la imatge que trasllada la nostra ciutat al conjunt dels nostres visitants, bé siguen nacionals o bé siguen estrangers, ha de ser una imatge com la que volem projectar, perquè en definitiva el que estiguem és llançant un missatge clar de quin és la nostra ciutat, i ho fem gràcies al millor dels aparadors que tinguem, que és sens dubte la nostra fira, i llancem, jo crec, que missatges molt potents, perquè nosaltres som una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat respectuosa, accessible, accessible, inclusiva i segura, i vulguem que la nostra fira també ho siga, i per això s'ha treballat intensament. Jo des d'ací me queda simplement donar-li les gràcies i l'enhorabona al Departament de Fira, a tots els seus treballadors, als treballadors de l'Ajuntament de Xàtiva, perquè la fira al final és un treball col·lectiu, un treball que implica la participació de pràcticament tots i cadascun dels departaments de la nostra, del nostre Ajuntament, però també als col·lectius de la ciutat que participen d'una una altra manera. Per tant, la Fira d'Agost probablement és el millor exemple que representa la nostra ciutat, una ciutat que és una ciutat orgullosa de la seva història, una ciutat que ha sigut capaç de preservar una tradició més de 775 anys i al mateix temps també ha sigut capaç d'innovar i d'adaptar-se a aquests nous temps. Per tant, les més de 274.000 persones que es van visitar l'any passat demostren que la nostra fira és molt més que una celebració local, és un patrimoni col·lectiu, és també un motor econòmic per a aquesta ciutat, és un referent cultural per a la ciutat, per a la comarca i per a tot el territori valencià, i una de les grans festes de la Comunitat Valenciana. Recordem que la fira és la més antiga de la Comunitat Valenciana. Per tant, la nostra fira va continuar fent història en 2026 i la nostra responsabilitat és continuar fent-la créixer per a que en el futur estiga a l'altura del seu extraordinari passat. Així que només ens queda des d'ací convidar a tot el món a que vinga a visitar-nos i a seguir entre tots aconseguint que Xàtiva cada any faça més i millor fira, que és el que hem programat per enguany. Moltíssimes gràcies i evidentment estiguem oberts a qualsevol pregunta que tingueu de tota la informació que
1: ho hem contat en directe, ho ha contat Radio Xàtiva, ho ha contat la cadena SER, la roda de premsa de presentació de la Fira de 2026, que ens deixa titulars molt interessants i que anem a repassar ara, abans de posar punt i final ja a esta primera hora d'hoy por hoy. La principal novetat d'esta edició de la Fira, 775, bueno, més de 775 anys ha tardat, però per fi ha arribat, és un pla d'emergència i autoprotecció que no existia fins al moment. És una de les decisions més importants per a l'organització, segons ha contat la regidora de Fira, Maria Beltrán, i per descomptat, i com bé indica el nom, per a la protecció i per a fer front a les emergències que sabem que estan ahí, i més encara, en l'àmbit de canvi climàtic que tenim. Abans d'això, abans d'entrar en la part de la programació com a tal de la fira, recordar per descomptat el pòrtic de les nostres festes, aixa romeria a Sant Feliu, eixos concerts que estan programats, i després ja, bé, doncs, sens dubte, n'hi ha un dia que ho marca tot, que és el 15 d'agost, que fins i tot per a qüestions de logística, enguany s'ha millorat. Per exemple, amb la implementació d'un segon autobús per a aquest dia gran de fira. Busos, com sempre, gratuïts, ho saben, els aparcaments dissuasius, des del 15 fins al 20 d'agost. I aquest segon autobús, amb moltes hores d'autobús, amb moltes llançaderes, tant de l'un com de l'altre, i en una nit que, com diuen, s'espera, i com vam avançar ja també nosaltres, s'espera molt especial, més de 6.300 entrades n'hi ha ja venudes a la nit jove, més enllà de la carrera de motos també de matí. O sigui que el dia 15 d'agost, com se sol dir, i em perdonaran l'expressió, això estarà que pegarà un pet. 12 i 50 minuts, 3 minutets més de resum d'esta roda de premsa i després la podran complementar a l'hora 14 amb Carla Benavent i Aitana, i també a la nostra web. Aitana, que està precisament a la roda de premsa, gràcies a ella hem tingut la senyal en directe, està preparant també una notícia per a Ràdio Xàtiva Puntes per a contar-los. Doncs, entre d'altres, que continua donant-se molta importància a la Fira del Bestiar. De fet, la regidora ha parlat de que s'ha de donar més protagonisme perquè el mereix. I en quant a qüestions de teatre, cultura, etc., destacar la tornada de Xavi Castillo amb el seu 30 aniversari, el Festival de la Cançó amb Feliu Ventura, i el Palaciet, aixes nits del Palaciet, l'homenatge a Bruno Lomas i a Mike Cannon, que jo crec que, sens dubte, és un homenatge més que merescut. La importància de la programació infantil també s'ha fet palesa, i així com la novetat dels dies 17 i 18 del suport mutu de l'educació, una notícia que nosaltres contàvem este matí als primers matinals i que va més enllà de només dels concerts que s'han anunciat, sinó que també el que es pretén en este sentit és, doncs, això, fer paradetes, merchandising, etcètera, etcètera, per a doncs, que no s'oblide durant l'estiu eixa lluita que està portant a terme el sector educatiu de Xàtiva i comarques. Per descomptat, la formació estarà present també a la fira amb aquest protocol per a la gent que estiga en les barres i també en els xiringuitos, protocol contra la violència de gènere, continuaran també punts violeta, etcètera, etcètera. Dia 17 d'agost, novetat enguany també, dia de la diversitat. I després, doncs, una cosa que ens preocupa molt a totes i tots, i jo ho sé, que és quan es tallen els carrers, quan la fira comença a ser una preocupació o una molèstia, si es pot dir així, per a la rutina, per al dia a dia de la gent que viu especialment o que treballem especialment a l'Albereda i a Selgas. Bé, el 5 d'agost començarà el muntatge de les paradetes i de les atraccions a les voreres. I 5 dies després, el dia 10 d'agost, serà el tancament total tant de l'Alameda com de Selgas, com de la Redona, com de la part final on es posen les atraccions. 5 d'agost començarà a muntar-se la fira per damunt de les Ceres i el dilluns 10 d'agost, és a dir, 5 dies abans de que comence la fira, 10 dies abans de que acabe, es tallarà per complet el trànsit. Estos són els principals titulars d'eixa roda de premsa que ens deixa la presentació de la fira de 2026. Com dic, és molta informació, ho sabem, anirem desgranant-la poquet a poquet en els diferents espais informatius de Ràdio Xàtiva, de la cadena SER, i també, per descomptat, a la nostra web, a radioxativa.es. I amb això ens hem menjat, com era previsible, la primera hora de programa. Però encara ens queden dues coses abans d'arribar a la una. La primera, l'horatge, saludar a Lluís Francesc. Lluís, bon dia.
4: Hola, company, què tal? Molt bon dia. Continúa la ola de calor con una situación de relativa estabilidad porque esperamos cielos poco nubosos despejados con intervalos de nubes medias y altas en la primera parte del día yendo a nubosidad de evolución vespertina que probablemente deje tormentas con rachas de viento muy fuertes como en jornadas precedentes. Principalmente es en zonas del interior, en las sierras, pero no es descartable que pueda llegar a nuestras localidades, a nuestras comarcas. Y vamos a seguir con calor y con bochorno aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Y de cara al jueves podríamos superar con creces los 40 grados. Tiempo algo estable, que irá de poco nuboso a nubosidad de evolución. Ojo, que hoy tenemos avisos por tormentas, con vientos en variables y cielos con calima, mucha calima. Además, una temperatura máxima que rondará los 38 grados. Se mantienen los avisos tanto este miércoles como el jueves, pero el jueves ya riesgo importante porque los termómetros van a superar los 40 grados en otra jornada que veremos nubosidad de evolución diurna y muy calurosa.
1: Y tan que riesgo importante, pero además la EMET en la Comunidad Valenciana de que decreta avisos de color taronja per altes temperatures a la costera i la Canal de Navarrés i de color roig a la Ribera Alta. Falten 5 minuts per arribar a la una del migdia, falten 5 minuts per escoltar les notícies i nosaltres tornem a partir precisament de la una i 5, més o menys, amb una segona hora d'Oi por Oi Xàtiva i comarques ja més normal. La primera hora, bueno, és que és la roda de premsa, és la presentació de la fira més la roda de premsa més important de tot l'any i l'havíem d'escoltar i l'havíem de donar així en directe en l'Oi por Oi Xàtiva i comarques. 12:55, pausa per a la publi, notícies i tornem.
5: Oi por Oi Xàtiva i comarques, con Jordi Company.
6: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
7: Atención, este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable World, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable World. Este verano disfruta ilimitadamente.
8: Planifica a lo grande. Itinerarios a medida, mejores temporadas, visados y seguros, reservas confirmadas y asistencia 24/7. Con Tiaki Viajes, tu gran viaje empieza antes de despegar.
9: En Tiaki Viajes transformamos tus sueños en realidad y os acompañamos desde la planificación hasta la vuelta. Entra en tiakiviajes.com o ven a pasarse del Hostal del Lleó 5 de Xàtiva. Déjate querer como te mereces.
10: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
11: Kia, movement that inspires.
12: ¡Ya estoy en casa, cariño! Vengo de casa de Javi y Natalia. ¡Menuda cocina nueva tienen! Ya lo he decidido. Pedimos cita previa en Movilco. Y vamos cuanto antes. ¡Damos el paso ya!
13: Oscar, es una idea fantástica, pero mejor díselo a tu mujer cuando esté en casa.
14: Pide cita previa para visitar nuestra exposición en Agna. Más info en movilco.es. Movilco, cocinas y mucho más.
15: ¿Buscas vehículo de ocasión? En Nissan Marcos Automoción lo tenemos. Vehículos totalmente revisados, con financiación fácil y rápida y entrega inmediata. Y llévatelo con hasta 10 años de garantía. Visita tu espacio Nissan Marcos Automoción de Alzira o Xàtiva.
16: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Joyería Sancho te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Joyería Sancho, en Xàtiva y Alcoy. Porque los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.
17: El silencio pesa. La mirada fija. El rugido del público. Este verano en Xàtiva cada punto cuenta. Ven a vivir la edición número 47 del torneo Orisol del 26 de julio al 2 de agosto en el club de tenis Can Biscay. Tú también formas parte de esta historia. Patrocinado por Audi Motor Pacífico.
18: ¿Te suena la marca Ser Empresarios?
19: Tiene algo que ver con la radio y las empresas, ¿no?
18: Sí, por ahí van los tiros. Es una suscripción que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados. Y tú que tienes un negocio deberías por lo menos conocerla. No pierdes nada. Llevan muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Y aquí en Xàtiva hay muchas empresas suscritas. Seguro que las escuchas en la radio a todas horas. Además, sus encuentros de 2026 van a ser más importantes que nunca, porque se va a hablar sobre qué hacer para crecer en ventas. Serán el 15 de octubre, con varios horarios para poder elegir el que mejor te venga.
19: ¿Y para apuntarse?
18: Puedes hacerlo tú mismo. Entra en la web serempresarios.com, busca Xàtiva y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio. Con Ser Empresarios, los negocios mejoran. Radio Xàtiva, 94.6 FM, Cadena Ser.

0: Es la 1 a mediodía en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología actualiza su mapa de avisos y pinta de rojo alerta máxima por calor mañana amplias zonas de la Comunidad de Valenciana y de la Comunidad de Murcia. Riesgo extremo para realizar actividad alguna. Hoy el calor tiene casi todo el país hasta ahora con algún tipo de aviso a la espera de un fin de semana en el que por fin las temperaturas serán más bajas de lo habitual para finales de un mes de julio. Además, el líder del Partido Popular hace balance de la temporada calificando a Pedro Sánchez de nexo político corruptor. Sigue sus palabras Adriana Jordán, adelante. Adriana.
1: Sí, Alberto Núñez Feijóo está centrando su discurso en los casos de corrupción que rodean al gobierno o al entorno del presidente, especialmente duro con el proceso que investiga a Zapatero. Feijóo, sin paños calientes, ha señalado al gobierno y a Sánchez.
2: Zapatero nunca habría podido influir sin un gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones. Efectivamente, le dieron todo su apoyo.
1: El líder del PP en este balance previo al que hará el presidente del gobierno pide elecciones y lee un cambio de ciclo en el país. Se basa en los cuatro gobiernos autonómicos que ha cerrado con Vox, aunque por ahora pocas menciones a sus socios de gobierno.
0: Las obras en España están en peligro por el conflicto en el Estrecho de Hormuz porque el precio de algunos materiales se ha disparado por encima del 40%. Los constructores piden medidas excepcionales al gobierno. Javier Díaz.
3: Desde que empezó el conflicto, el precio medio de los materiales de asfaltado ha subido un 42%, el de la energía un 41% y el de otros materiales como el aluminio un 14%, según datos del IBE. Estas subidas suponen un riesgo real, según la Asociación de Empresas Constructoras, de la viabilidad de miles de obras que están activas ahora mismo en España. Y esto es porque el sobrecoste medio generado por el conflicto de Hormuz ya supera el beneficio medio neto de las obras, ya no generan ningún beneficio. Por ello, piden al gobierno aplicar medidas excepcionales, una revisión de precios que incluya los costes de la energía y también de la mano de obra.
0: Nos vamos a Casablanca, donde se debe celebrar a esta hora un juicio contra un conocido rapero marroquí acusado de ultraje a una institución constitucional. Poco más se sabe, salvo que cientos de firmas y una manifestación exigen su liberación. A las puertas de esos juzgados está el corresponsal de la SER, Mac Ferrá.
4: Buenas tardes. Ahora mismo un centenar de personas se concentran enfrente de este tribunal de primera instancia de Casablanca para pedir la libertad del rapero, también para reivindicar la libertad de expresión. Pendientes de lo que va a suceder en una de estas salas del tribunal, se espera que Mehdi comparezca de un momento a otro delante del juez. Se teme que la vista sea aplazada, ya que actualmente los abogados marroquíes están en huelga. Tampoco han comunicado los cargos de manera oficial, aunque su entorno cree que lo pueden acusar de ultraje. Los manifestantes defienden que la razón de fondo de todo este proceso son sus posiciones políticas y las críticas contra las autoridades.
0: Aumenta el número de años que pasamos con mala salud. Es verdad que vivimos más, pero crece de 8 a 10 años el tiempo que esa vida va acompañada de dolor o de enfermedad. Lo dice un estudio publicado por la prestigiosa revista científica de Lancet, informa Javier Ruiz Martínez.
5: Vivimos más tiempo que nunca, dicen los expertos en The Lancet, y la esperanza de vida global son 73 años. Pero pasamos también, según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud Pública, una mayor proporción de los años adicionales que tenemos con mala salud, porque la esperanza de vida saludable está en 63 años. Con todo esto, el dato mundial ha crecido 2 puntos desde el año 90, lo que se traduce en 2 años más de mala salud, de 8 a 10 en casi todos los países, sobre todo en los más ricos. Un estadounidense vive de media 14 años con mala salud. También anota que la mayor esperanza de vida entre las mujeres no se ha traducido en un aumento de años de vida saludable.
0: Vamos con los deportes. Sara Núñez, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Con los equipos de primera centrados en la preparación de la próxima temporada, hoy Athletic, Getafe, Valencia y Betis disputan sus partidos amistosos. El viernes será el día que el Real Madrid dispute su primer amistoso. Será puerta cerrada en Valdebebas contra el Alcorcón. Y por cierto, hoy Valverde se ha entrenado por primera vez a las órdenes de Mourinho. En baloncesto acabamos de conocer la convocatoria del seleccionador nacional Chus Mateo para los 2 próximos partidos de clasificación para el Mundial del próximo año, que se juega a finales de agosto. Lo más destacado, 5 NBA, el retorno de Santi Aldama y Juancho Hernán Gómez, y el debut con la absoluta de Adai Mara, que por cierto esta mañana el Barça de baloncesto también ha anunciado a Alexander Sekulic como nuevo entrenador hasta 2028, con opción a una temporada más. Y en ciclismo, después de la crono de ayer, 17ª etapa del Tour, con Pogacar que continúa a más de 4 minutos del segundo, enviado especial de la cadena SER, Borja Cuadrado, muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las calles de Chambéry, a la 1:30 va a arrancar la 17ª etapa del Tour de Francia, 175 kilómetros. en una jornada importante también, posiblemente sea el día para los fugados. En los primeros 60 kilómetros, cuatro cotas puntuables y luego el desenlace en las calles de Wagón, un recorrido quebrado en un tour que comanda Tadej Pogačar por delante de Remco Evenepoel, Isaac del Toro quinto, el español Juan Ayuso.
6: Gracias, Borja. Y por último, en waterpolo, la selección española femenina está debutando en la superfinal de la Copa del Mundial, de momento 6-6 frente a Hungría en el cuarto cuarto.
8: Hay canciones que son un billete de vuelta al pasado. Help, suenan unos segundos y enseguida estamos en otro verano, en otro lugar, en otro coche, con otra gente, en un concierto. Canciones que son la banda sonora de nuestra vida. Esta noche en El Faro esperamos vuestras historias de canciones.
9: Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
10: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El Faro, con Laura Piñero, Cadena SER.
0: Volvemos con toda la actualidad en tiempo de Hora 14 con Javier Líbana.
11: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
12: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
13: Llegan los días sin IVA de Conforama, la mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renueva tu casa con muchos estilos al mejor precio en Conforama y Conforama.es.
14: Radio Xàtiva, Cadena SER.
15: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
16: En el corazón de Xàtiva encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xàtiva. Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
17: Xàtiva fue el inicio de nuestro camino. Ahora le llega el turno al Alcira. Cupra Miferauto llega al Alcira. Un nuevo espacio donde desafiar los límites de la automoción y descubrir la conducción del futuro. Ven a descubrirlo en Carrer Joanot Martorell 27. Únete a la tribu. Únete a la tribu Cupra Miferauto.
18: ¿Qué farías tú per Xàtiva? Suma't a l'equip de protecció civil i col·labora en el benestar i protecció dels teus veïns i veïnes. Inscripcions de dilluns a divendres de 7:30 del matí a 2:30 del migdia, aportant el teu currículum en la seu de la policia local, al carrer Canonge Cirujeda número 9. Més informació al web municipal. Ajuntament de Xàtiva.
19: Atención, oferta hasta final de mes. Si buscas coche, en Leuca Car tienes el Hyundai Tucson desde solo 157 euros al mes. El sublíder en diseño y tecnología puede ser tuyo hoy por 157 euros al mes. Pero ojo, es una oferta exclusiva y termina el 31 de julio. No lo dejes escapar. Visítanos en nuestros concesionarios Leuca Car en Marcos Automoción.
20: Hoy Xàtiva i Comarques, con Jordi Compa.
21: I amb 34 graus el saludem a esta hora a la 1 i 9 minuts. Informació, la meteorològica, la que els facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I en Xàtiva. Jo sé que vostès, que li presten molta atenció a la publicitat, han escoltat això.
22: El silencio pesa, la mirada fija, el rugir del público. Este verano en Xàtiva cada punto cuenta. Ven a vivir la edición número 47 del torneo Orisol del 26 de julio al 2 de agosto en el club de tenis Can Bisquet. Tú también formas parte de esta historia. Patrocinado por Audi Motor Pacífico.
21: Claro, És que ara, després d'esta cunya, Álvaro San Cristóbal, el president del club de Can Bisquert, jo no sé què ja més puguem dir. O sigui, està, ja estem a idalt, ja.
1: Exacte, ja superar això és complicat.
21: Bon dia, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
21: Així estem un any més per a parlar de l'Orisol, que al que literalment li queden 4 dies per a començar. Com ho porteu?
1: Correcte, pues a tope. La veritat que estos dies són sempre de locos, les setmanes de antes d'un torneig d'esta categoria, però molt bé. Enguany va ser un, crec que un bon any pel tema del deport i pel club i de més. Estarà un projecte molt xulo.
21: Per què? Perquè va ser un bon any, conta'ns.
1: No, pues perquè portem ja, bueno, ja portem treballant un parell d'anys com a nivell de club, a nivell d'inversions, instal·lacions i de més. Vam fer una instal·lació nova per tot el que el tema de la, del pàdel, el tema de la piscina, el tema del gimnàs, les pistes les hem fetes també totes reparades pel tema de l'Orisol, una nova gerència en el restaurant. O sea, ara mateix el club està en un molt bon moment, entonces tindre este torneig que atrau a molta gent i molta gent puja i veu el club, el canvi que ha donat en els últims anys, pues bueno, creguen que és un bon moment perquè la gent disfrute en millors condicions de lo que ja disfrutava abans, i els jugadors i els espectadors pues, tinguin pues, això, una piscina més acondicionada, un gimnàs com toca, un restaurant en una gerència que està fent tot molt bé. O sea, és un bon moment per disfrutar un torneig com esto.
21: Estàvem comentant off the record tu i jo que ha pressa passen els estius, no?
1: Sí.
21: Què vam parlar l'any passat, fa dos, fa tres?
1: Sí, sí, sí,
21: allà estem en la fira. Bueno, és que n'hi ha dos coses, n'hi ha més coses, però jo crec que n'hi ha dos que marquen a Xàtiva en l'estiu. Una és la fira, per descomptat, que no pot ser d'una altra manera. Però ojo, perquè en l'àmbit esportiu, des de fa uns anys, el torneig Orisol està, jo te diria, està la carrera de motos i l'Orisol, saps? Per a que no s'enfade ningú. Esteu ahí, és una fita importantíssima.
1: Correcte, sí, és un torneig a nivell internacional, de molt de prestigi, però han passat pues, pràcticament quasi tots els jugadors nacionals que avui estan en ATP jugant per els millors tornejos han passat per Xàtiva, per l'Orisol. Entonces, per nosaltres, crec que està la 47 edició, crec que és, en dos o tres anys ja farem 50 anys.
21: N'haurà que preparar una festa grossa, però...
1: Correcte. Sí, l'any que ve, no, d'ací dos anys és el 50 aniversari del club, crec que és en 2028, i un any després és el 50 aniversari de l'Orisol.
21: Es va muntar el club i l'any següent ja vau començar.
1: Crec que sí, si no me fallen les dades i tal, crec que és el 28 el club i el 29 el tema de l'Orisol.
21: Bueno, això denota la importància que també té, no només per a gent de fora, sinó per a vosaltres com a club també. Vos dona una espenta molt forta, no?
1: Sí, per a nosaltres pues, és ficar el club a nivell, el nom del club i d'Ixàtiva sobretot a nivell internacional, perquè al final quasi que tots els jugadors que venen hi ha molt de nacional, però des d'Alemanya, Holanda, americans, japonesos, argentinos, tal, bueno, guai, no sé si vindran molts.
21: Estan enfadats.
1: No, és broma, no ho sé el quadre com està.
21: També, a més, diferents categories, diferents edats, diferents perfils, diferents nacionalitats, i tot això, i és una cosa que també comentem, no només els jugadors i les jugadores, sinó la gent que els acompanya, que també,
1: correcte,
21: al final, durant estos dies, perquè recorden, les oients va des del 26 de juliol fins al 2 d'agost, formen part de la vida a Xàtiva, també.
1: Correcte, sí, al final és gent que venen així pues, un o dos dies abans del torneig i se van pues, un dia després del torneig. Si segons van guanyant o perguent, pues, se queden més o se queden menys, però al final és gent que té que vindre així i com a mínim els finalistes estan una setmana, finalistes i els acompanyants. I a banda, pues, els primers dies, òbviament, que és quan més jugadors i familiars n'hi ha, pues, i aquests dies són gent que està dormint en Xàtiva, consumint en Xàtiva i visquent en Xàtiva aquests dies.
21: Eixe turisme és el que ens agrada.
1: Exacte.
21: A més, mira, ara que estem parlant de Xàtiva, la importància també de les institucions que col·laboren, com sempre, crec que recolzament pràcticament de tots els nivells, no?
1: Sí, òbviament, així la part de l'Ajuntament és una pata important per a nosaltres, sempre han apostat per l'Orisol i la veritat que estiguem molt agraïts a nivell d'Ajuntament i concretament en Vicent Lluc, que és el concejal de Port, que sempre ha estat molt participatiu, molt entregat a tot allò que li han oferit o li han proposat i demés. i a nivell de conselleria també hi ha subvencions, de diputació. Òbviament, un torneig com aquest, per tant, per tindre aquesta categoria, és un cost prou important que a nosaltres com a club
21: no podríeu assolir, seria impossible
1: a nosaltres, o sea, necessitem de pues, la col·laboració i sobretot també una col·laboració bàsica i vital per a nosaltres és Audi Motor Pacífico, que ja és el segon any que aposta per el torneig i per el club i superagraïts perquè al final pues, bueno, este tipus de ajudes fan que siga possible, si no d'una altra manera seria totalment inviable.
21: Álvaro, la pregunta que porto fent tres estius, i este també serà un mes, la gent pot anar a veure, pot anar a disfrutar de l'Orisol, del club de camp, de tennis Bisquert, etcètera, etcètera. Com està el tema? Entrades, ens hem d'apuntar a algun lloc, anem allí quan vulguem?
1: Sí, no, és gratuït i, bueno, ja qui coneix el club sap que té un pàrquing molt gran, així és fàcil aparcar i és gratuït i pot vindre qualsevol, a qualsevol hora. A més, el que dia abans, tenim, perquè han portat uns anys el tema del restaurant, que estava un poc més complicat, enguany ho estan fent superbé, hi ha una molt bona gestió, i ja no sols veure un partit de tennis, sinó una terrassa, prendre un refresco, dinar, sopar, el que siga, és un bon moment per gaudir del club i del deport.
21: Álvaro San Cristóbal és el president del club de tennis Camp Bisquert, ha vingut a parlar-nos de l'Orisol, que avui comença, i que durant tots els dies, a partir de que comence, de matins, la nostra companya Aitana primer i després Fèlix, bueno, crec que Fèlix no arriba, és Aitana directament, anirà contant cada dia un resum de com va, i també a la nostra web i tal tindran la informació. Exacte. Alguna cosa més?
1: Sí, no, simplement igual destacar la presència també de jugadors locals de Marc, en guany tenim un jugador molt jove i una, vamos, a mi en lo personal m'agrada molt com a jugador, està fent-ho molt bé i bueno, en guany estarà també peleant per el tema de l'Orisol, o sea, que també és un orgull pel club, un jugador del club que estiga peleant entre els millors, no?
21: Entonces, i tant que sí.
1: Volia destacar això.
21: La cantera, ahí está.
1: Això és el més important per nosaltres, pel club, és apostar per la cantera i els jugadors joves.
21: Això consisteix en l'Orisol. Gràcies, Álvaro. No és una amenaça, és una realitat. Seguirem la vostra pista i anirem contant-ho.
1: Moltíssimes gràcies.
21: Una abraçada. Adéu.
1: Adéu.

0: por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: El silencio pesa. La mirada fija. El rugido del público. Este verano en Xàtiva cada punto cuenta. Ven a vivir la edición número 47 del torneo Orisol del 26 de julio al 2 de agosto en el club de tenis Can Biscay. Tú también formas parte de esta historia. Patrocinado por Audi Motor Pacífico.
2: Si eres autónomo o tienes una empresa, necesitas algo más que una asesoría. Necesitas tranquilidad. En Asesoría Úbeda Herrero te acompañamos en tu día a día con un asesoramiento claro, cercano y eficaz en fiscal, laboral y contable. Confía en profesionales que hablan claro. Asesoría Úbeda Herrero. Estamos en Ontinyent y ahora también en Xàtiva, calle Reina 50.
3: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
4: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
5: I a esta hora, com sempre, amb Carla Benavent. Hola, Carla.
6: Hola, Jordi,
5: què tal? Com estàs? Molt bé.
6: Pues molt bé.
5: Se nos ha girado faena, eh? Que se
6: Ostras,
5: soldria,
6: mare meva, ha estat tota la roda de premsa Maria Beltrán ahí apuntant. Maria Beltrán, uno, dos, tres, sí, o so, sí, allò.
5: Sí. Bueno, ens adonem... Tot un tall, avui és tot un tall.
6: Avui serà tot un tall, l'hora 14 serà tot un tall, serà Maria Beltrán la protagonista i la fira i totes les coses que ha dit, perquè són moltíssimes, ens ha deixat unes declaracions que ens serviran moltíssim.
5: I com no pot ser d'altra manera, és que nosaltres hem de contar, hem de dir i hem de explicar a l'oient, en este cas, doncs a través de la roda de premsa, quins són els actes que en guany n'hi han. No sé si tens un resum del que s'ha contat, i si no, li dic a Aitana que m'entre la xulleta perquè sí, me l'he deixat fora. Aitana, sí, entra la xulleta.
6: És que me l'he deixat jo fora també, perquè ho tinc apuntat a mà.
5: Sí, sí. Vale, dona igual. Mentre Aitana sí, ens entra la xulleta...
6: Bueno, espera't, abans, mentre Aitana sí, entra la xulleta i parlant de fira... Entrades 360, 15 euros les entrades per la fúmiga. Queden 700.
5: 700?
6: 700.
5: Vale, gràcies, Aitana. No, però això no era, Aitana.
6: La xulleta de la...
5: Esta és... Bueno...
6: Crec que l'has...
5: Vale, sí, me vale, sí, me vale. Sí, sí, me vale. Gràcies, Aitana. Un aplaudiment per Aitana.
6: Ole!
5: Gràcies. Viva la ràdio en directe.
6: Viva la Coracole.
5: Una i vint, Carla.
6: Que, bueno, això no res, que encara poden entrar com les entrades de la fira. Vols que continuï?
5: De la fira, no, de la fúmiga.
6: De la fúmiga.
5: Per cert, que la fúmiga avui està en Alzira, la fúmiga avui toquen a sa casa. N'hi haurà molta gent d'ací de les nostres comarques que esta nit anirà a les 10:30 i de veïnes, i des d'ací, doncs, volíem també, com he fet este matí i com faré per acabar el programa, enviar-los un abracet molt fort, perquè avui és un dia de moltes emocions per a ells, i recordar també als oients, hey, que poden veure l'entrevista que els van fer, veure
6: sí,
5: i escoltar-la, la tenen a la nostra web, a Ràdio Xàtiva, apuntes. Carla, va, ara sí, la novetat d'enguany és el pla d'emergències i d'autoprotecció per a la fira, i després, mira, que ja tinguem així
6: el
5: programa, el llibret, més coses, el tema de la mobilitat.
6: Sí, a part, anava a dir, el tema de la mobilitat... Hi haurà una novetat d'autobusos. Mm. Encara si tallen...
5: Un autobús. Perquè abans sempre n'hi havia, però ara n'hi haurà dos més per a la nit del 15 d'agost.
6: També el dia 10 d'agost es celebren la diversitat, també. Mm,
5: molt xulo.
6: Tenen un muntó de coses. No m'has donat temps a fer un resum
5: no, sí,
6: de tot el que he dit, però bueno, en l'hora 14, a partir de les 2:10, ho tindreu tot.
5: El més important és per a que la gent, si no puc connectar-se a la primera hora, ara ho tinga, és el tema del tall dels carrers, que a partir del 5 d'agost comença...
6: No, el 10.
5: El 5 d'agost comença a muntar-se damunt de la cera les atraccions i les paradetes, i el 10 todo chapao, no podràs aparcar en el pàrquing, com tots els anys, perquè això es tanca fins al 20 d'agost.
6: I si...
5: Digues.
6: No, que vols dir el primer dia no arribi tard, com hem passat,
5: que em trobo a lloc. I enguany... Mira, anem a contar-ho ja, ja que estem parlant de fira. Enguany també hi ha novetat a la programació de Ràdio Xativa de la cadena SER.
6: Sí, bueno.
5: I és que el 14 d'agost anem a fer... Així pel email a la ventana, a la ventana inaugural. Però ja després, a partir del 15, així company estarà de matins i Carla estarà de vesprades.
6: Sí, el primer any jo li vaig dir a Jordi, bueno, ja que a partir de setembre portaré jo la ventana, tal, bueno, si encara no ho sabien els oients, doncs ara ja ho saben. Ja ho saben, vull dir. Així en este
5: sí
6: any...
5: Contar, no?
6: Sí, sí que ho hem dit. Però bueno, jo estava diguent-li a Jordi, ja que a partir de setembre portaré jo la ventana, doncs... Pues, prendre atenció i apunts per a fer un fira. I em diu, no, reina, en fira també estàs tu.
5: Home, a tu què et pareix?
6: Així que dius, li vaig dir dimecres, de 7 a 8, crec que és,
5: sí.
6: A l'estand de la fira davant de la Porta del Lleó, estaré Jordi en la tècnica i jo allí fent la ventana. Així que és superguai. Tota la programació xula que fem cada any i amb moltíssims artistes convidats i gent interessant.
5: Correcte, que convidem a la gent a participar. Sens dubte, un munt d'actes, un munt d'anuncis, que en un ratet, a les 2:17, repassareu Aitana i tu, i que ja estan a la nostra web a radioixativa.es, que Aitana està allà, tac, escrivint sense parar. Però n'hi ha més vida més enllà de la fira. Carla, altres qüestions d'actualitat?
6: Bueno, comencem una volteta per les comarques. Per exemple, Senyera, l'Ajuntament ha iniciat una elaboració del segon pla municipal d'igualtat, que abans també estem parlant de la igualtat. El consistori ha obert un procés de participació que estarà concretament a la seva web perquè els veïns i les veïnes puguen aportar propostes a través d'un qüestionari en línia i servirà per a definir les accions amb un nou, del nou document. També això interessa els docents i és que a Genovés, el CEI Mare de Déu, els Desemparats, rebrà una subvenció de 5.000 euros de la Generalitat destinada a millorar la climatització de les aules. Està bé...
5: Els docents i els alumnes.
6: Però està bé que per algo comencen. L'objectiu és augmentar el confort tèrmic tant de l'alumnat com del professorat, com bé dies tu, de cara als pròxims cursos. I, bueno, sense eixir de les comarques, Sumacàrcer acull esta setmana la gran visita del grup Scout Ventalla, procedent de Gran Canària.
5: Que xulo.
6: O sea, superxulo, m'encanten els canaris. Així que res, els joves faran estar de dos nits al municipi, seran rebuts per l'Ajuntament, també, bueno, han agraït el detall que els ha entregat el grup en senyal de l'agraïment de l'acollida. I d'altra banda, ja ho van dir ahir, però recordem de nou, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha tornat a recordar que està totalment prohibit banyar-se al canal del Xúquer Túria. Els ajuntaments insistixen que les fortes corrents i els canvis de profunditat fan d'esta infraestructura un espai especialment perillós i que soles s'ha de nadar per les zones que estan autoritzades.
5: Tenen l'article també a la nostra web, a radioixativa.es, amb una entrevista que van fer ahir amb el president de l'Associació de Socorristes de la Comunitat Valenciana. Carla, ens n'anem en farmàcies de guàrdia, et sembla?
6: En Xàtiva, la de Cases Noves, en la costera, la de Torrella, i la de Martí Marín, en Vallada. La Canal de Navarra és la de Agna, i en la Ribera, Altaüe de Tomàs, en Castelló, i Benimuslem.
5: Vos escoltem a les 2:17. Gràcies.
6: Ens veiem. Adeu.

0: despertant.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. Con Jordi Company.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No dejes pasar la oportunidad. agbengineers.com.
3: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
4: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
3: ¿Ah, sí?
4: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
3: Dime la web y me informo.
4: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques. Con Jordi Company.

0: Senyor Oca, gent de carrer, música, per a la secció d'Alexia Úbeda, per a este poble de paraules. Gent de carrer, però què vol dir realment ser gent de carrer? Alexia Úbeda, bon dia, com estàs?
1: Bon dia,
0: per a
1: totes
0: tu,
1: i tots.
0: Així, en un titular, per a tu què és ser gent de carrer?
1: Doncs jo crec que té que veure en haver crescut entre places, carrerons,
0: vale,
1: haver passat més hores al carrer que dins de casa, Jordi, jo te diria. Cosa que hem fet moltes,
0: vale, vale,
1: moltes.
0: Bueno, és de dir, és que va haver un temps en què el carrer no era només un lloc de pas, era un punt de trobada, era el nostre pati, era el nostre camp de futbol, era el nostre escenari, era, bueno, sense saber-ho, també la primera escola, vam aprendre a jugar, a compartir, a discutir les normes d'un joc, a discutir prou, a fer les paus, que això també era important, i també a parlar.
1: Exacte, i pot ser per això, quan avui escoltem determinades paraules, cançons o expressions, hi ha alguna cosa dins nostre que torna, sense demanar permís, a aquelles vesprades d'estiu.
0: Doncs avui vos convidem a això, a tornar, no al carrer que travessem cada dia, sinó a aquell que encara conservem en la memòria. El carrer on vam créixer, on vam imaginar, on vam descobrir allò de què volia dir fer poble. I per començar aquest viatge, com sempre, Alexia ens conta una història.

0: tots els carrers i a totes les places. Una porta. Però no una porta qualsevol. I és que compten les rondalles que fa molts, molts anys hi havia portes que no servien només per entrar i eixir de casa, no. Eren algunes portals, encara que ningú sospitara. És a dir, no s'obrien amb claus ni amb panys, ni tan sols calia tocar-les. Només feia falta recordar la manera de travessar-les. I això, només hi havia un grup que ho sabia, la Xicalla. Quan el sol començava a cansar-se i la calor donava una miqueta de treva, les persianes s'alçaven a poc, algú arruixava el carrer i l'olor a terra banyada omplia les façanes emblanquinades. Les iaies treien les cadires a la porta. Els iaios buscaven el banc de la placeta. I els veïns i veïnes parlaven d'una casa a l'altra, perquè als pobles les portes mai no acabaven de separar les persones. Aquell era el poble dels majors, el poble que tots podien veure i viure. Però, sense que quasi ningú se n'adonara, cada vesprada n'apareixia d'un altre. Els adults només sabíem que, sempre a la mateixa hora, la Xicalla desapareixia. La buscaven a correcuita pels carrerons, per la placeta, pels horts, pels caminals i fins i tot darrere de les portes de les cases. Però mai no aconseguien trobar-la. Només tornava quan alguna mare, algun pare o alguna iaia trencava el silenci amb aquella veu que encara avui ressona a la memòria de tants pobles. Xiquetes, xiquets, ja està bé de carrer, cap a casa. I com si aquell crit desfera un encanteri, tots reapareixien de sobte. Els majors mai no van entendre què passava perquè buscaven la Xicalla al poble equivocat. A l'altra banda del màgic portal, els carrers deixaven de ser carrers i la placeta ja no era només una placeta. Un banc podia convertir-se en un vaixell disposat a travessar milers d'oceans. Una paret era la muralla d'un castell inexpugnable. Una rajola dibuixava un sambori damunt de les llambordes i una pilota bastava per a construir el camp de futbol més gran del món. Només calia que la Xicalla fera rogle. Aleshores, algú començava a contar una història. Un altre imaginava un castell, un tercer descobria un tresor amagat i abans que ningú no se n'adonara, el poble tornava a canviar de forma. Els adults deien que tot allò era imaginació, cosa de xiquets. Però els més vells del poble somreien quan ho sentien, perquè sabien l'autèntica realitat. I és que els xiquets i xiquetes no inventaven aquells mons, només els reconeixien. Perquè aquell poble de pobles amb mil i una possibilitats tenia una llei molt antiga. Res no podia existir abans de ser anomenat. Cap joc començava fins que algú pronunciava les paraules exactes. Cap aventura naixia sense una història i cap món no obria les portes sense una cançó.
1: La llebre va caçar de nit i de dia buscant a Maria, buscant a Ramon per tot el món.
0: Per això, quan algú començava a cantar conillets a amagar, els carrerons es feien més llargs, les portes aprenien a amagar i els racons es convertien en refugis impossibles. I quan altra veu cridava «Xurro, va!», el carrer canviava una vegada més d'història, ampliant les seues pròpies fronteres invisibles. Perquè allí les paraules no servien només per a contar el món, el construïen.
1: Ramon, per tot el món.
2: Conillets, esteu ben amagadets?
3: Sí, sí!
2: Conillets a la mare!
0: Amb els anys, els xiquets i les xiquetes es van fer majors i van deixar de travessar aquella porta. No perquè desapareguera, sinó perquè van oblidar com s'obria. Des d'aleshores, van començar a dir que els xiquets només tenien massa imaginació i mucho cuento, sense adonar-se que el que

0: havien perdut no era aquell poble tan antic com la vida, sinó la clau que hi donava accés a un món de mons. Perquè les portes dels pobles amagats no s'obrin amb ferro ni fusta, s'obrin amb les paraules que hem heredat de les nostres iaies i dels nostres iaios, amb les cançons que han viatjat de boca a boca i amb els jocs que encara saben convertir una placeta en un castell, un banc en un vaixell o un carreró en un país sencer. Diuen que cada vegada que una d'aquestes paraules s'oblida, una porta es tanca. Però també diuen que cada vegada que algú la torna a pronunciar, el camí reapareix. I de sobte, allò que semblava perdut ens espera, pacient, com si mai no se n'haguera anat. Pot ser per això, avui vos volem convidar a travessar amb nosaltres un d'eixos portals. No cal que tanqueu els ulls, només cal que deixeu que les paraules facin la seva feina, perquè hi ha llengües que serveixen per a descriure el món, però la llengua dels nostres pobles també serveix per a tornar-hi, per a retrobar els carrers on vam créixer, les cançons que ens van ensenyar a jugar i aquella xicalla que, sense saber-ho, era capaç d'obrir mons sencers només pronunciant les paraules exactes.
1: Arribem a un

0: Bueno, què diuen després d'esta meravella sonora, no? Doncs poc a de dir. Amb les portes i amb les ments ben obertes i també amb les orelles vos donem la benvinguda a Poble de Paraules amb Alexia Úbeda. Benvinguts, petits i grans, els que ja hi eren. No sé jo, Alexia, si pot ser el més bonic d'esta rondalla és que ens recorda una cosa molt senzilla, que és que n'hi ha paraules que no servixen. Només per anomenar les coses, també són capaces de custodiar una manera de viure, de jugar, de fer poble. Això és precisament el que volem descobrir avui, perquè darrere d'una placeta, d'un carreró, d'un roble, d'una xicalla, cantarem conillets a amagar, encara batega una part de la memòria dels nostres pobles. I sí, les paraules són la clau per arribar a elles. Comencem obrint una de les primeres portes, precisament, si et sembla, que és la de la xicalla. Què significa la paraula xicalla?
1: Doncs, Jordi, com hem pogut comprovar amb la rondalla, si hi havia alguns protagonistes d'aquelles vesprades d'estiu, indiscutiblement eren ells, la xicalla, els xiquets i xiquetes. Aquesta pot parecer una paraula menuda, però en realitat és capaç d'omplir un poble sencer de rialles i de portes que obrin tots els mons possibles.
0: La meva curiositat i el que més m'agrada, què significa xicalla?
1: Doncs, si seguim el diccionari normatiu valencià, que és una de les nostres fonts, com bé saben els nostres oients, la defineix com un conjunt de xiquets i xiquetes. Però, si m'ho permeteu, jo crec que aquesta definició es queda una miqueta curta.
0: Per què?
1: Perquè quan sentim la xicalla, no només pensem en un grup d'infants. No, en realitat pensem en un poble que de sobte canvia de ritme.
0: Ja,
1: quan apareixen, no? Penseu en eixa alegria, també en la innocència. És una forma molt concreta de viure, d'estimar i també de parlar.
0: I d'on ve esta paraula ja etimològicament?
1: Doncs les fonts ens expliquen, no?, que esta paraula, a més, és pròpia del valencià i del català occidental. Ve de xic, de xiquet, és a dir, seria una paraula derivada. Això és. També la posa en relació, no?, el diccionari català-valencià-balear en altres mots, com pot ser canalla o quitxalla, molt habituals en altres territoris de parla catalana o valenciana. Però així són més de la xicalla.
0: Correcte. I els xiquillos i les xiquilles una miqueta també.
1: Sí, sí, sí.

0: Això és una cosa de les més fascinants de la llengua, que una mateixa realitat pot rebre noms diferents segons el territori, però cadascun d'ells porta incorporada una manera particular de mirar el món.
1: Així és, Jordi. Per això, Xicalla és molt més que un nom col·lectiu per a designar aquest grup. És una paraula que descriu eixa manera de créixer, de compartir el carrer, que estàvem parlant des de l'inici, no? I és que, al cap i a la fi, ens parla esta paraula, Xicalla, d'una manera de fer poble. I no és estrany, no?, que autors com Eugeni Reig, que és escriptor i activista lingüístic valencià, que us recomana totes i tots els seus llibres, l'utilitza amb tota naturalitat quan descriu la vida quotidiana dels nostres pobles, perquè continua sent una paraula viva, carregada de memòria i d'identitat.
0: Doncs anem amb la segona paraula que aprenem avui a este poble de paraules en valencià a Úbeda, és fer rogle. Fer rogle sembla explicar més bé una manera de relacionar-nos amb la pròpia paraula, no?
1: Has encertat, Jordi.
0: Vale, bien.
1: Estem aprenent mogolló, eh?
0: Sí, la
1: totes
0: que
1: i tots. Nosaltres els primers. Sí, doncs l'expressió fer rogle apareix recollida als nostres diccionaris amb un significat aparentment molt senzill. Podríem dir posar-se en cercle. Directament.
0: Vale.
1: Però, com passa sovint, darrere d'aquestes definicions un poc més simples, també s'amaguen les històries més grans. Perquè fer rogle no era només d'aquesta manera de col·locar-se, sinó que també era manera d'estar, de ser, de compartir, de jugar.
0: Es feia rogle per a moltes altres coses, no? Per exemple...
1: Pues per exemple, per escoltar una rondalla, Jordi, com hem començat este programa, també per a mirar una partida de boletes, veure un teatre improvisat a les places...
0: Boletes, guau, m'acaba de salir pelo. Era una manera d'estar. I què més ens pots contar d'esta paraula, Alexia?
1: Doncs hi ha un detall que m'encanta, i és que un escriptor molt nostre, Xativí, Toni Cucarella, que totes i tots coneguem, també utilitza molt esta expressió a les seues obres, en les seues novel·les, per a descriure quan els veïns reunits al mig del carrer pues bueno, traient ises oretes per a estar juntes i junts. Això no és més que una prova de que fer rogle no només és part de la llengua oral, sinó també de la nostra literatura. I si ho pensem bé, el rogle té una simbologia preciosa, Jordi. Saps per què?
0: Per què?
1: Perquè un rogle, en un rogle, més bé, no hi ha ni davant ni darrere.
0: De veres.
1: Ah,
0: ningú ocupa el centre.
1: Aixina és.
0: Sí,
1: Tothom es veu la cara.
0: Molt bé. Sí.
1: I per això era una forma tan natural de compartir històries, decisions, xocs, però també silencis, que hi ha voltes que diuen més que les paraules.
0: Sí, però la ràdio no queda bé. No queda bé el silenci. Per això el que anem a fer és... cantar, per exemple.
1: Sí!

0: Liti, així quan toca la Ben Maria, cada lletra també de la cançó.
1: És que ahir les variants que parlem tant en aquest programa.
2: Conillets, esteu ben amagadets?
0: Sí, clar que sí, a la ràdio estem. Vinga, va, una cosa molt curiosa que es veia abans és que hi havia nota tragantes, per l'amor de Déu, que estàs fent d'aigua. És que n'hi havia jocs que abans de començar doncs havien de ser introduïts en una cançó.
1: Així és, Jordi, és molt curiós, no? És que les paraules es poden transmetre de moltes maneres, també en forma de cançons, evidentment. Només han sonat unes poques paraules d'esta cançoneta, però estic convençuda que moltes i molts de vosaltres
0: i
1: heu
0: tant
1: tornat a una vesprada d'estiu de la vostra infantesa.
0: I tant,
1: veritat
0: i tant
1: que sí?
0: Sí, sí, amb el conillet amagar. I què sí significa? Què ens pots dir d'esta expressió de conillet amagar?
1: Doncs una de les coses més interessants que hem trobat a les fonts és que s'explica que esta fórmula anunciava l'inici del joc. És a dir, mentre sonava la cançoneta, la resta de la xicalla buscava un bon amagatall. Abans de que començara la recerca, exacte. Era com ICE, inici, que feia que els conillets anaren a amagar-se,
0: claro,
1: i després anara la
0: llibreta
1: per ells.
0: Que guai, que guai, que guai, que guai. Molt
1: sí,
0: xulo.
1: Sí. Però m'encanta que hi ha una dada més bonica, Jordi,
0: vale,
1: que l'ha preparada per a totes vosaltres. I és que el fons de música tradicional de l'Institut Milà i Fontanals del CSIC...
0: La Virgen.
1: Mira, mira, mira, eh? Conserva una versió d'aquesta cantarella recollida a Anouir.
0: Què dius?
1: Sí, sí, t'ho juré. T'ha dit que t'anava a agradar esta dada.
0: Sí, sí,
1: és
0: sí.
1: És a dir, que no estem parlant només d'una cançó popular, que ja és molt, sinó que estem parlant d'un fragment del patrimoni material de la nostra comarca.
0: I això, i de nou ens recorda una cosa molt important, és que potser molts ja no recordarien exactament les normes del joc, però només sentir el conillet amagar és suficient perquè tornen els amagatells darrere d'una porta, les corredisses pels carrerons, aquesta emoció d'esperar a que ens descobriren. Bueno, n'hi ha qui diu que la memòria es conserva als llibres, però també sabem que moltes vegades, en moltes ocasions, la memòria també es conserva dins de les cançons.

0: Poble de paraules amb Alexia Úbeda. Ens agrada consultar en aquesta secció els diccionaris, com han pogut comprovar els oients, les obres dels nostres lingüistes, els reculls del patrimoni oral, però n'hi ha una altra biblioteca imprescindible, que és la memòria de la nostra gent. Per això arriba un dels moments que més ens agraden de la secció, que és quan obrim els micròfons de les veus del poble, perquè ningú millor que els nostres veïns i veïnes per a contar-nos com sonaven aquestes paraules als nostres carrers. Quina és la primera veu del poble d'avui?
1: Doncs comencem amb Pere, de Vallada, que ens ha enviat un missatget.
0: I què diu Pere de Vallada?
1: Diu, quan jo era menut no feia falta quedar amb ningú. Tots sabíem que, abans o després, acabaríem en la placeta. Allí jugàvem a la pilota, a boletes, a amagar-nos, i quan començava a fer-se de nit, els majors també baixaven a prendre la fresca. La placeta era el cor del poble. Si buscaves algú, segur que acabava passant per allí.
0: És una imatge molt bonica. Si mos fixem, tots els pobles tenen una plaça, però tots els pobles també diuen una placeta més que la plaça, i això també és la llengua, no, Alexia?
1: Exacte, i és que la placeta no és necessàriament una plaça més menuda. És aquests diminutius que parlàvem al primer programa ja,
0: sí,
1: no? És
0: sí, sí.
1: Com fer que sentim com a pròpia esta plaça, este lloc, no? On ens trobem, on passa la vida, on totes i tots ens coneixem. Per això, quan diem placeta, moltes vegades no estem descrivint un espai únicament, sinó que estem parlant d'un record.
0: Veu del poble 2, Xurro. Diu, qui és? És també Pere, este?
1: No, esta és Maria de Canals.
0: Vale, pues diu Maria de Canals que el joc que més ens agradava era el xurro. Uns s'ajupien fent una fila i els altres agafàvem carrereta i botàvem damunt. Encara recorda escrits les rialles i quan algú dia ben fort, xurro va. Jo este no he jugat mai.
1: Jo tampoc, però no. Saps què? Ma mare sí que m'ha parlat d'este joc.
0: Sí, i com era això?
1: Pues no sé, pot ser molts dels qui ens escolteu també hi heu jugat. Jordi i jo,
0: no.
1: La veritat és que
0: no.
1: A lo millor
0: no.
1: Som un poquí botxoves.
0: Sí.
1: Però bueno, sí que és cert que els xiquets i xiquetes d'abans podien passar-se hores i hores jugant al carrer amb els amics i les amigues. Penseu que no estaven les consoles, els telèfons, tot això.
0: Afortunadament.
1: I hi ha vegades, no?, que hi havia alguna caiguda, algun genoll pelat, això m'ho ha preguntat
0: algun
1: a mi, ma mare.
0: Algun repeló. Ixa paraula també és
1: algun
0: molt bonica.
1: Repeló.
0: Algun repeló de genoll pelat.
1: M'agrada,
0: i més d'estos
1: sí.
0: Records familiars, n'hi ha alguna dada curiosa sobre esta paraula, sobre xurro?
1: Sí, de fet, és un molt bon exemple de com els jocs també formen part del nostre patrimoni lingüístic, que és el que estem veient avui al programa. El Diccionari Normatiu Valencià recull esta paraula, xurro, com el nom d'un joc tradicional infantil d'agilitat i de resistència on dos equips competeixen com estava explicant-nos Maria de Canals. Un s'ajup i l'altre salta damunt. Però el més bonic és que no s'ha quedat només als diccionaris, Jordi. Diferents estudis sobre patrimoni lúdic tradicional documenten aquest joc també a Xàtiva, on moltes persones encara recorden el nom de xurro o xurroba.
0: I de joc a joc. Joc petit quan balla, balla, balla, balla. Joc petit quan balla, balla, rock and roll. Ojo, el Joan Petit. Diu, qui és el següent oient o la següent oient? És que jo no ho tinc apuntat.
1: No, el tinc jo, tranquil, tranquil. Este és Juan des de la Gran Chance.
0: Vale, quan no teníem res per a jugar, diu Juan, sempre apareixia algú amb un tros de rejola. Això sí que no m'ho esperava. Dibuixàvem el Sambori al carrer i podíem passar tota l'esperada. No mos calia res més. Bueno, el Sambori, Alexia, tot el món coneguem el Sambori.
1: Tot. Tot el món. I juguem, encara dies d'avui, perquè els altres, així com podien semblar ja més oblidats, tal vegada, que van quedar en un espai del
0: passat. Estan fins i tot en parcs nous de Xàtiva que han fet. Estan els Samboris fets en aquests corxopans que n'hi ha per a que els xiquets no es facin mal, estan el Sambori. És un joc que no s'ha perdut, Alexia.
1: Així és, Jordi.
0: Fem un repàs, per si n'hi ha algun despistat o despistada, que, com es juga al Sambori, què significa paraula com a tal.
1: Vale, doncs podem descriure-ho, i també anem a parar atenció a les fonts. El Diccionari Normatiu Valencià ens diu que el Sambori és un joc on es dibuixen diverses caselles a terra. I els jugadors i jugadores les recorren a peu coix després de llançar-hi una pedra o un altre objecte. Van canviant com dos peuets, un peuet. Van canviant. Però hi ha una curiositat molt interessant. I és que, segons una altra de les nostres fonts, aquest mateix joc rep molts altres noms al llarg del domini lingüístic. No només s'anomena Sambori. Depenent on estem, també es pot anomenar xarranca, eixarranca, teix, xinga, entre d'altres.
0: Mare meua, bueno, canviava el nom, però el que no canviava era la il·lusió.

0: Doncs així ens anem ballant. A més, Alexia literalment està ballant. Sí. Arribem al final. Avui hem comprovat que darrere de paraules tan quotidianes com xicalla, com rogle, placeta, conillets, amagar, xurros, amb oris, amaga molt més que un significat. Són paraules que ens parlen d'una manera de créixer, de conviure i d'entendre el poble que en molts aspectes encara forma part de nosaltres.
1: Sí, perquè al cap i a la fi els carrers no eren només un lloc per a passar. Eren el primer espai on apreníem a compartir, a imaginar, a fer amics, també a resoldre els conflictes i fins i tot a contar històries. Potser el temps han canviat i ja no juguem tant a les places, però la llengua continua guardant el record d'aquelles vesprades. I mentre continuem dient placeta, xicalla o recordant aquells jocs, Jordi, una part d'aquell món també continuarà viva.
0: I mentre continuem fent esta secció tan xula, tan bonica, de poble de paraules, també quedaran gravades així, a l'antena de Radio Xàtiva, Cadena Ser. Alexia Úbeda, fins el pròxim dimecres. Bona setmana.
1: Igualment.
0: Bueno, el que queda de setmana.
1: Igualment. Adéu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company. Hoy por hoy, et sona la marca Ser Empresarios?
1: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
0: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren. Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques.
2: A pesar que digui el nom. I després d'Alexia ens n'anem. Ens n'anem, i com hem fet este matí, ben pronte, al dematí, hem fet un xicotet homenatge als nostres amics de La Fumiga, que avui s'acomiaden a sa casa, avui s'acomiaden al Zira. I com sé que n'hi ha molta gent de les nostres comarques que esta nit, a les 10 i mitja, per cert, entrada lliure, aprofitarà, jo no puc, si no demà de matí no m'alçaré, aprofitarà per anar a este últim abraç a Zira. Doncs des d'ací també desitjar-los un molt bon concert i recordar-vos que a la nostra web, a radioxativa.es, teniu una entrevista inèdita que La Fúmiga va concedir la setmana passada a Radio Xàtiva, a la cadena SER. Està en vídeo, està en àudio i, sens dubte, és una meravella.

Quines ganes del 15 d'agost, per l'amor de Déu. Per cert, la programació de la fira ja la tenen a la nostra web, a Ràdio Iniciativa. Puntes, ens n'anem. A les 2:10 actualitzen la informació amb Carla Benavent i Aitana Francés a Hora 14, Xàtiva i Comarques, i esta vesprada ja tivint La Ventana de nou amb Carla. Vostè i jo, tu i jo, ens tornem a escoltar demà al matí, 7:20 i 8:20 i 12:20, per descomptat. Clar que sí. Gràcies per estar a l'altra banda. Que passen un bon dimecres.

0: L'estiu a Genovés continua omplint-se de música amb una proposta molt especial. Aquest diumenge 26 de juliol a les 10:30, l'Eremita de Sant Crist serà l'escenari del concert Grans Veus Femenines, un espectacle que recorrerà algunes de les cançons més emblemàtiques interpretades per artistes que han marcat la història de la música, des de Maria Callas fins a Whitney Houston, Tina Turner, Rosalía, Karol G. Bueno, per conèixer tots els detalls d'aquesta cita cultural, conversem amb Maria Soler, que és regidora de l'Ajuntament de Genovés. Maria, què tal?
1: Carla, bona vesprada. Pues molt bé, així ja arrencant l'estiu i les festes.
0: Bueno, què representa per a Genovés acollir un concert com és este, com les Grans Veus Femenines?
1: Pues la veritat que per a nosaltres és una satisfacció perquè és un concert, vamos, que està pensat per a emocionar, recordar i també pues, descobrir aquestes grans artistes femenines que han deixat empremta en la història de la música.
0: Què pot trobar el públic que assistisca al concert? Perquè jo he dit algunes, no? Però no sé si teniu més artistes, no? Que van a interpretar-se.
1: Serà un recorregut un poc des del que era Maria Callas, val? Perquè està Montse Bermúdez, que ella és soprano, però, clar, farem un recorregut per cançons de veus tan emblemàtics que és com diferents, val? Entonces està Maria Callas, Whitney Houston, Tina Turner, Rosalía, Karol G, i moltes més, que sorpreseta.
0: Ah, que bé, o sigui, que hi ha sorpreses. Quina alegria. Sí. Això sempre està molt bé. Bueno, com estàs dient, no? El repertori recorre diverses generacions, estils. Com s'ha buscat arribar als públics tan diferents? Perquè al final, encara que tingui l'edat que tingues, si vas allí pots escoltar la generació que més t'agrada.
1: Pues la veritat que és que l'objectiu principal era oferir una proposta diferent de qualitat i que anara dirigida a tots els públics, que realment és el que busquem també en el que són les festes. I a més és que és un tipus d'espectacle que aquest any ja és el tercer any que el fem. Anys anteriors va tindre molt bona acollida i pensem que és una manera molt bonica d'iniciar la programació de festes.
0: Sí, pues sí, jo també. Has de veure que comenceu les festes del Crist este cap de setmana.
1: Ja, este divendres
0: la
1: dansa i la setmana que ve ja la presentació i ja no parem fins el dia 8.
0: Parlarem des de l'estudi, parlarem amb vosaltres el divendres a veure si contactem amb algú i fem una entrevista. Però l'Eremita del Sant Crist és un espai molt especial. Per què aquest lloc?
1: Pues mira, fa 2 anys va sorgir tot perquè ens vam unir en uns municipis com la Llosa de Ranes, la Granja, Canals, i vam participar en allò d'intermunicipals. I era portar música a llocs emblemàtics.
0: Clar, que bé.
1: Vam apostar per fer-ho en el Calvari, un poc perquè ahir es feia la novena, i quan es va acabar el concert la gent estava encantada, però era sempre més algo enfocat a un artista o a un repertori o a un tipus de públic. I enguany he volgut anar un poquet més i dic, pues mira, anem a fer un poquet més variadet perquè ens adonàvem que venia gent que no estava a la novena i gent de tots els públics.
0: Bueno, i Maria, en un moment en el que les dones tenim un paper tan complicat, quin pes té donar veus a aixes veus, no? Valga la redundància, femenines de totes aquestes generacions?
1: Jo crec que sí, perquè aquest tipus de propostes, per insignificatives que semblen, pues al final, poquet a poquet, el missatge va calant. I a banda d'aquest component, pues, també té el component cultural i de qualitat. Vull dir que és que són artistes, realment, i la gent va disfrutar-ho.
0: És a l'aire lliure, veritat? No hi ha entrada, ni aforament?
1: No hi ha aforament, és a l'aire lliure, és un espai molt xulo del nostre poble que segur que li aportarà molt d'encant a aquest tipus de concert.
0: I qui interpreta aquests temes?
1: Realment la que porta més la companyia és Montse Bermúdez, que és soprano, pues entenc jo que ella farà més lo de la Callas, però enguany no sé si són 4 o 5 dones les que venen. Aleshores, no sé, cadascuna entenc què farà el que puga des del... Sí.
0: Ha respost bé, no, la ciutadania en aquests últims 3 anys?
1: La veritat que sí, el primer any superbé, l'any passat més i enguany esperem que encara un poc més.
0: A veure si no cabeu a l'ermita. Bueno, suposo que espereu tot tipus de públic, no? Des dels més joves fins a l'edat que vulgui anar.
1: Sí, a tot el món, des de xicotets a grans i tant les persones que gaudeixen dels grans clàssics com la gent jove, perquè entenem que este repertori està pensat per això, per a combinar artistes de diferents èpoques i estils.
0: Sí, així és. Maria, pues abans de convidar a tots els oients, vull que em digues quin és l'artista que més ganes tens d'escoltar.
1: Pues si vols que li diga la veritat, a la Calas.
0: Sí?
1: Soc molt de la Calas.
0: Fa molt bona música, sí, sí, sí. A mi m'agraden també molt les seues cançons. Pues Maria, per acabar ja, el deixe que convides a tots els oients de les comarques, d'on vulguin, de les comarques veïnes, per a que vagin el diumenge a veure les grans veus femenines i també a disfrutar de les festes de Genovés, que no sols són este cap de setmana, sinó que el que ve també.
1: Sí, sí, animar pues, a veïns i a la gent dels pobles del voltant pues, a gaudir d'aquest concert. Estem convençuts que serà una nit molt especial en un entorn únic i amb un espectacle que farà cantar, recordar i emocionar-se. I al final les festes són això, són moments per a compartir, retrobar-nos i gaudir del nostre poble.
0: Maria, així és. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé aquest concert.
1: Moltíssimes gràcies. Fins l'altra.
0: Igual és que entre aquestes sorpreses que ens ha dit Maria, Aretha Franklin també està dins d'aixes veus. De moment la cartellera no està, però m'encanta i no veia la no opció de no posar-la. Així que disfrutem d'ella i a veure si és una de les sorpresetes.